0: ¿Tú has tomado nota? A ver si lo... A ver si lo dicen ahora. A ver si lo dicen ahora. Aquí, en una zona. Vale, pues te dejo, Nuria. Cuando empieces me avisas. Vale. Está la hora. Vamos a ver si nosotros podemos ajustar los volúmenes aquí ya en el sector Benimame, Piso Beniferri, porque recordemos que acaba de hacer el desfile conjunto de todas las candidatas y ahora el sector Calle Ferrer Nazaret, recordemos también, ha comenzado el acto con la presentación de los jurados, que aquí todavía no se han nombrado. Vamos a ver si Carla nos lo cuenta. Carla Marco, ya recordamos, compañera de la Corte de Honor del año 2025, con Berta Peiró, que es la presentadora del acto hoy. Y ya escuchamos a Carla.
1: Finalizada esta presentación previa, entremos en materia del acto que hoy nos convoca. Y com a coneixedora de com deu estar les candidates, entré en ple amb el programa d'aquesta nit. En primer lloc, volem explicar ràpidament el funcionament de l'acte d'avui.
0: Vamos a escuchar.
1: Primerament, presentarem al jurat, que tindrà la difícil tasca de triar entre les candidates. Tot seguit, tindrem les desfilades de les palleretes i les palleres que representen a cadascuna de les nostres comissions. Cal advertir que para que puguen tindre més espai a l'escenari, la desfilada tant infantil com major es farà en dos passes, és a dir, que les candidates infantils pujaran primer 9 xiquetes i després els restants, i en el cas de les majors es repetirà la mateixa fórmula. En primer lloc, la desfilada serà de 9 senyoretes i tot seguit les 8 restants. Dit això, passem a presentar el jurat per a la selecció 2027.
0: Que avui
1: té a les seues mans la difícil tasca d'emitir el veredicte per el que coneixerem a les 3 xiquetes i 3 senyoretes que passaran a la següent ronda. El jurat està format per Eduardo Fuertes Pérez, indumentarista, gerent de la firma Eugenia Fuertes i Premi Xoia del Gremi Artesà de Sastres i Modistes en 2022. President de la cofradia San Jerónimo del Col·legi d'Art Major de la Seda. Lorena Benlloc Alonso, Cordon d'Art Major 2001 de la Fallera Major de Paterna, 5 anys vicepresidenta d'Economia.

0: Després de rebre la seua corona d'or, l'escenari espera la màxima representació del món faller infantil. Podríem parlar d'ella hores i hores i mai no tindríem prou de temps. Així que resumirem dient que, sense cap dubte, la festa fallera ha tingut i té en ella a la millor de les ambaixadores, amb la seua senzillesa, la seua gran personalitat, amb una imatge que recordarem d'ella per a sempre quan els seus ulls veien reflectits els colors de la festa de les falles. Rebem, com es mereix, a la fallera major infantil de València 2026, Marta Mercader i Roig.
1: Pues ya tenemos a Marta Mercader Roig, que está subiendo en estos momentos al escenario para recibir el sobre y nombrar a las candidatas del sector Benimame, Burjasot, Beniferri.